0: Els 40 de nit. Les matinades als 40 amb tots els èxits.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans escrivint versos d'enyor per

0: Si és un èxit, sona als 40.
1: Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són.

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu.

Super. Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40 sempre a prop teu. Sempre a prop teu. Tenir-te aquí.

0: por ejemplo, la que se va a liar en esa fiesta, ¿eh? Ah, y tendremos algunos artistas de la época de los años 90 y 2000 que van a venir, que van a regresar a los escenarios, como 77 Black, que fue número uno de la lista de 40, o como Kiko de Masterplan, que también fueron número uno de la lista de 40 en esa época. El Chojin vendrá con sus raps y demás. Todo eso va a ser los días 4 y 10, recuerda, ¿eh? 4 en Luz de Gas, Barcelona, el domingo de la semana que viene, y día 10 será en la Sala Art en Príncipe Pío de Madrid. Las entradas están a la venta en Enterticket. Hazte con la tuya, ¿vale? Enterticket. Un último paseo juntos por la ruta. Venga, que te espero.
1: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
2: 12.061, serie 93.
1: Puedes consultar el resto de los números premiados a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo fin de semana. 11. Bien jugado.
3: Barcelona, 93.9.
4: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
5: I sopem a les millors taules del món.
6: En aquesta terra protegim i acollim.
7: Fem barri i fem pinya.
8: I fem i deixem de fer.
9: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
10: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
11: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Per primera vegada, el Campionat Mundial de Resistència de la FIA arriba al circuit de Barcelona, Catalunya. Del 16 al 18 d'octubre, vine a veure els pilots i cotxes de les 24 hores d'Alemans. Compra les entrades del FIA Week 6 hores de Barcelona des de 30 euros a circuitcat.com.
13: Marta, vine'm a buscar.
14: Correleta ens presenta Marta, una nova proposta musical, divertida, fresca i amb una pregunta que segur que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps?
13: Marta,
14: la nova cançó de Gorraneta, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
15: El Club Cabravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar i ho celebrem aquest dissabte 26 de setembre amb un 25% de descompte en begudes acumulat a la teva targeta Club Cabravo amb una compra mínima de 15 euros. Vols estalviar amb mi? Cabravo. Més informació a cabravo.com.
16: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: Barcelona i sol·licita una plaça pel 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.
1: Deixes la teva ciutat per uns dies? No et preocupis. Emporta't amb tu tots els èxits. Les nostres ràdios online, les notícies dels teus artistes preferits i el millor dels programes que més t'agraden a la teva tablet o smartphone amb l'aplicació dels 40. Descarrega-te-la ja i tingues connexió total amb tot el que t'agrada a qualsevol part del planeta. Els 40, tots els èxits.
2: Ya estamos de regreso aquí en directo. Estamos a 2 minutos para que sea la 1. Hora antes para ti en Canarias. No perdamos tiempo, va. Que luego siempre nos falta. Como es habitual, a estas horas llega el momento de la máquina del tiempo. Llega el momento de recordar las canciones que fueron número 1 en nuestra lista de los 40 tal día como hoy, en un 26 de septiembre. En este caso, del año 2025, porque el primer viaje que hacemos, como es habitual, es solamente de un año atrás en el tiempo. ¿Quién era número uno tal día?

0: los sábados de 10 a 11 de la noche, World Dance Music con DJ Nano. Conéctate y forma parte del radio show de música electrónica y de habla hispana más escuchado del mundo. En los 40, World Dance Music, presentado por DJ Nano. Barcelona, 93.9. Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Can 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Can

0: La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.
1: En los 40, José Vicens.

0: El Bruno Mars amb I Just Might, l'ha encarregat de donar-te la benvinguda a aquesta nova horeta a través dels 40. Dissabte a la tarda i han passat l'huracà i la ressaca, també una micona, dels 40 Poble Mercè, ahir a la platja del Bogatell. Increïble, quin mar de persones, de caps, gaudint al màxim amb un cartell fantàstic. I parlant de coses fantàstiques, mira què tinc ara per tu.
1: El so més nou. Els 40.
0: Maluma, Shakira i això que s'anomena Agua.

0: Efectivament, és el Manuel Turizo. És el seu últim gran èxit a casa nostra, això que s'anomena Por un pendejo no sé llorar. Salut, mi reina. I a més, aquesta setmana ens ha confirmat que estarà amb nosaltres als 40 Music Awards d'aquest 2026. Trobaràs tota la informació als 40.cat. Recorda que enguany se celebra a Barcelona.
1: Els 40. Víctor de la Torre.

0: És l'última cançó de la colombiana Karol G en col·laboració de la Judeline i també del Rusowski, això que s'anomena Baby Wow, que ha anat creixent amb fama i popularitat com l'escuma, de debò, ha sigut completament increïble.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: I el que també és realment increïble és aquest nexe que aconsegueix la de Sant Climent de Llobregat amb els seus seguidors. És que no para, amb cançons com aquesta, la més nova de l'Aitana, Conexión Psíquica.

0: solo entre comillas.
1: Ai, dia soleado, no faltava per aquí Mike Towers amb Quevedo. I atenció perquè de seguida veiem una bona batxata plegats amb dos dels grans del gènere. Abans, arriba la cançó en català més important de la setmana.
2: Aquesta és la cançó en català de la setmana...
3: Els 40.
1: Efectivament, és la col·laboració que han fet els germans de Sant Andreu a Barcelona, els Ginestà, amb el de Sant Feliu, amb el Nil Moliner, porta per títol Amb qui estaràs?

0: Va marxar de gira plegats i van aprofitar, doncs, també per fer col·laboracions juntes en un disc fantàstic. Romeo Santos, Prince Royce, una miqueta de batxateta a aquesta hora de la tarda del dissabte per gaudir d'aquest tardós. Escolta'm, i en un tres i no res, arribem a les 7 de la tarda. Evidentment, amb molt més per compartir plegats i aquella cançó que tens ganes d'escoltar, de seguida te la poso, eh? De seguida per aquí, Remy Lené des de Chicago amb aquest Love Me Not. La nova de la Miley amb nou estil, nova era. I el número 1 de la setmana. Queda't al meu costat.
1: Tots els èxits. 40. Els 40.

0: vine'm a buscar. Gorraneta ens presenta Marta, una nova proposta musical, divertida, fresca i amb una pregunta que segur que acabaràs cantant. Ja saps com va el Google Maps? Marta. Marta, la nova cançó de Gorraneta, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
1: Barcelona, 93.9.
2: Vacances acabades? Ara toca tornar amb força. A Clubs Eurofitness tenim clar que setembre és el segon gener. Reinicia rutines, activa't i posa't en marxa amb nosaltres. Clubs Eurofitness, el teu moment és ara. Troba el centre que tens més a prop a eurofitness.com.
3: Ho sents? Deixa't portar pels llums, la música i el bus metropolità. Compta amb nosaltres perquè et portem al cor de la festa. 24 línies i una flota de busos elèctrics i híbrids per moure't de manera sostenible i segura. Tria on vols passar la nit. El Nitbus de l'AMB t'hi porta. Direccis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
4: El premio al producto más versátil sin gluten es para Masarepa Goya.
5: Prueba Masarepa Goya, la harina de maíz sin gluten que se convertirá en la nueva estrella de tu cocina. Ideal para arepas, tortitas, empanadas y mucho más. Entra en goya.es y descubre deliciosas recetas. Porque si es Goya, tiene que ser bueno.
6: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
7: Branding Plan és una eina que pot sumar a l'estratègia de comunicació per millorar els resultats de la teva empresa.
8: Ens ha portat un retorn molt gran a nivell de captació a través de diferents campanyes que hem fet al llarg de l'any.
7: Entra a serempresarios.com, busca Barcelona i sol·licita una plaça pel 14 i 15 d'octubre. Amb Branding Plan, els negocis milloren.

0: és la cançó més important d'aquesta setmana. El número 1 dels 40, això ens explicava aquest matí el Toni Aguilar en el nou repàs de la llista setmanal, el del 41 Coca-Cola. L'Ariana Grande aconseguia fer el tron de la nostra llista amb aquesta, la seva última proposta, anomenada Hate That I Made You Love Me, que trobaràs dins el seu últim àlbum d'estudi que ja està presentant i que s'anomena Peril.
1: Els 40. Víctor de la Torre.

0: Escolta ja les cançons noves. Els 40.
1: Des de la ciutat de Chicago, als Estats Units d'Amèrica, arriba aquesta jove que fa ja un temps que va estrenar aquesta cançó, que la va produir, la va crear, però ha sigut ara. I gràcies a TikTok, a les plataformes digitals, que s'ha fet viral. Reveal Lené, això es diu Love Me Not.

0: Diumenge sense drama, o això esperem tots, que sigui més tranquil·let i amb més bon rotllo. Els Catarres, i atenció, la que no té sense drama, sinó que tot al contrari, arriba per arrasar, és la Miley, amb Nova Era. Atenció amb això, que és el més nou. Bass Persuade.
1: Escolta ja el més nou, els 40. Let's go.

Malalt de somnis és el més nou de Sexenica. Ahir van estar esplèndids a sobre de l'escenari dels 40 de Poble Mercè, a Bocatell, a Barcelona. I déu-n'hi-do quina notícia ens van donar a sobre de l'escenari. Quina exclusiva! I és que esperen un respir, fan una aturada al camí, però per carregar bateries, eh? Això sí, abans de que es prenguin aquest respir, tenen més corda, eh? De fet, tenen un concert preparadíssim. Ens ho explicaven ahir, als 40 de Poble Mercè. Ara per aquí, petit

0: Aquí estava sonant per tu el Bad Bunny amb David Tirar Más Fotos. Escolta'm, de seguida arribem a les 8 i atenció perquè sonarem així. Karol G, Jude Line, Rusowski amb Bye Bye Wow. La Adela, que diu que no està a Los Angeles. Ain't in L.A. O l'última cançó del Camilo. Es diu El Árbol. Tot això i més està a punt de sonar als 40.
1: Arriben més èxits a la teva ràdio. Als 40.
0: Abans, però, arribarem a les 8 escoltant aquest nou talent. Amb aquest, el primer senzill, la targeta de presentació als 40, que s'anomena Que no s'acabi mai. Ell és el Javito.

0: Aquí estava la Shakira, que no para, últimament no para de treballar, té la seva residència a la capital espanyola, a Madrid, i a més, doncs, himne del Mundial, ara col·laboració amb Maluma, està increïble. Molt bé, era el Dai Dai, i ara la nova del Camilo, El Árbol.
1: El som més nou. 40. Els 40.

Aquest és l'himne de la inclusió, de la unitat, de la bellesa, de les persones que provenen de llocs més diversos, d'aquesta cantant eslovaca anomenada Adela Jedgova. Sí, sí. Va estar a punt d'entrar a l'Skatzai. Sembla que finalment es va quedar a les afora, no va entrar en el grup, però que tenien claríssim que ella havia de ser solista. I ho està fent molt i molt bé amb això que s'anomena Ain't in LA. No sóc a Los Angeles.

0: als 40. Connecta amb els èxits. 40.
1: Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados. Esta canción es para ti.

Ull, perquè la Dua Lipa està ja enregistrant noves cançons, eh? Ja s'ha vist fotografies, vídeos a l'estudi de gravació. Aquí estàvem el Physical a través dels 40. Josep Angina està amb tot el que ens queda. I atenció, perquè ara ens arrambem Maluc amb Maluc, que arriba Romeo Santos, Prince Royce i això que es diu Dardos.

0: tu.
1: Es diu Cara de cul. La Naina i la Jules versionant la cançó dels Oques Grasses i ens acosten, evidentment, al punt de les 9 del vespre. Jo marxo i torno dilluns a l'Anda i a Catalunya. A partir, doncs, de les 10 aproximadament del matí farem un cafetó plegats amb un somriol per començar amb bon peu la setmana. Ara toca descansar i gaudir de la nit del dissabte. Sigueu dolents, però només una mica, ok?
2: Els 40. Víctor de la Torre.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis. Em desperta una companyia.